0: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
1: Radio Alcoy, Cadena SER.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 25 grados centígrados.
3: Nota necrológica.
4: Tanatorio San Jordi informa. Ha fallecido a los 75 años de edad don Liberto Juan Abad Bernabéu. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 1 del Tanatorio San Jordi en la zona norte, en la calle Ruiz de Corella, número 14.
3: Descanse en paz.
1: Hoy por hoy, Alcoy. Maribel Vicedo.
5: Hola, què tal? Molt bon dia. Benvingudes i benvinguts de nou a aquest tram del magazín de l'Hoy por hoy, Alcoy. És dimarts 1 de setembre, estrenem mes. Per als que estiguen tornant de vacances, ànims, i per als que han començat a disfrutar-les. I per a totes i tots vostès que ens estan escoltant, així és el punt de partida del nostre programa, en què van a conèixer el que han creat tres docents al voltant de la figura de Sant Jordi, amb motiu també del 750è aniversari del patronatge. És un recurs educatiu i en no res tenim així els seus protagonistes, que els ho contaran tot, com també el nostre company Paco Agulló entrevistarà a Joan Aracil, que ha guanyat un premi, una menció especial amb el seu instrument, la mandolina. Rebrem també a l'actor Xavi Mira, que té projectes. Obrirem els telèfons per al Zoco Radiofónico i també escoltarem els missatges que ens han deixat per a aquesta secció de compra i de venda. I per acabar l'especial que ja els anunciàvem ahir i que anem a tindre durant aquesta setmana, més o menys a partir de la 1:30, Lucía Gadea entrevistarà a la presidenta de la Cambra de Comerç d'Alcoi, Lucía Pascual. I amb elles arribarem a les 2 del migdia. Gràcies per sintonitzar el 1485 de la 1:30, 100.8 de la freqüència modulada o la ràdio online. Benvingudes i benvinguts a Hoy por hoy, Alcoy. Si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com. Ja coneixen tots vostès que estem immersos en el 750è aniversari del patronatge de Sant Jordi. Per això, al llarg dels mesos, estan duent-se a terme iniciatives. I avui en el nostre programa volem donar-los a conèixer una, que està vinculada amb l'educació, perquè un dels objectius, ara ens ho confirmaran els nostres convidats i convidades, és apropar la figura de Sant Jordi als escolars. Per això s'ha creat una unitat didàctica digital. Però jo no els avance molt més, perquè com els he avançat, vull que siguin els convidats qui els ho contin. Són els professors que han creat aquesta unitat didàctica. Esperanza Calabuig, bon dia.
6: Bon dia.
5: Què tal?
6: Molt bé.
5: Com van aquests primers compassos de setembre?
6: Pues bé, anar funcionant.
5: Molt bé. Yolanda Calabuig, bon dia.
7: Bon dia.
5: Què tal, com estàs?
7: Muy bien.
5: També, no? Ja, amb ganes de tornar al curs de nou.
7: Ahí. Sí, en ganetes, ja de rebre als alumnes i de començar la marxeta.
5: I Gabriel Barrachina, bon dia, què tal?
8: Bon dia. Bé, començant, com diuen les meves companyes, ahí estem, a tope, ja saps que sí. Comences el curs i no parar ja.
5: Per això vos agraeix moltíssim que hagueu reservat aquest moment per ací, per a Ràdio Alcoi, per als oients, per a compartir aquest projecte, que la primera pregunta vos la llança així als tres. Com va sorgir el mateix, aquest projecte, aquesta unitat didàctica?
8: Bé, doncs, pues, coses que sorgeixen. Jo crec que els mestres tenim aquesta capacitat de pensar idees del no res absolut. Quan comença a llançar-se tot el tema del 750 aniversari del patronatge, pues a mi em sorgeix la inquietud de que això arribi als xiquets. Perquè a voltes, quan fem coses, especialment en el món de la festa, els xiquets els tenim ahí un poc en segon plano. Estan, però se mos olviden a voltes. I que, a més, des de la nostra experiència docent d'estrès, vam detectar que molt xiquet i xiqueta no coneix la figura de Sant Jordi. Coneixen les festes, però no tant la figura de Sant Jordi. I aleshores, bueno, vam plantejar a l'associació aquest projecte, mos el van acceptar i creiem que, bueno, que pot ser xulo que l'alumnat d'Alcoi conega un poc més la figura del seu patró.
5: Uh-huh. Yolanda, va adreçat a 5è i 6è de primària, el tercer cicle d'aquesta etapa educativa. Per què decidiu que siga a aquest nivell?
7: Doncs, bueno, Gavito pot explicar un poc millor, però per l'experiència que nosaltres tenim és que així en Alcoi se li dona especial importància a una figura com, per exemple, el Jesús del Miracle. Els xiquets de tercer de primària, no?, acudeixen a...
8: Tercer, el Jesuset, sí.
7: Al Jesús del Miracle...
8: Després, quart,
7: Sant Mauro,
8: cinquè és la Virgen de los Lirios.
7: Uh-huh. I ens quedava el curs de sisè per a, pues, a lo millor donar-li un poquet més d'importància a la figura de Sant Jordi. Malgrat que nosaltres, com que, bueno, tenim experiència en diferents nivells educatius, sí que és cert que aquesta unitat didàctica l'hem deixat un poquet oberta, sí, al tercer cicle, però un poc extensible també als primers cursos de secundària, parlant, pues, de cosetes més d'història, de patronatge, també de...
8: És ampliable, perquè
7: clar,
8: al final
7: és ampliable perquè
8: al no és una diferència no, d'edat tan gran.
7: No, a part, per la meva part, els materials de música hi ha diferents nivells, tens nivell 0 i nivell 1, per una banda hi ha... Bueno, es pot utilitzar també per xiquis més xicotets, també es pot, no sé, és un material que es pot fer molt extensible, també queda obert, pues, per banda escolar, bueno, ja, després ja, uh-huh, quan sí, entrem més en detall ja entendreu un poquet tot això. Però sí que, com m'has preguntat, és 5è, 6è, principalment...
8: Primer de l'ESO,
7: primer
8: també.
7: D'ESO...
8: A més, vam pensar que si és un curs molt bo per treballar, ja són majorets, ja entenen les coses i n'hi ha molt contingut en la unitat. Aleshores, fer-ho per més xicotets, jo crec que tancaves molt les possibilitats de lo que és el treball de la figura de Sant Jordi. Per més majors, pues ja saps que el problema és l'altre, que l'interès a lo millor ja és què estàs contant-me, no? Entonces vam pensar que primer, per lo que ha contat Yolanda de lo que ja veuen des d'altres patronos principals d'Alcoi, uh-huh, era el curs ideal per fer-ho. Però vamos, que si algun profe d'infantil diu tira avant, segur que n'hi ha materials, sí, que es pot aprofitar. Ara, n'hi ha altres que seran més, massa elevats a lo millor.
7: Uh-huh. A més, n'hi ha molts vídeos interactius que són molt guapets per a cursos més xicotets, jo crec que perfectament
8: algun vídeo
7: es poden utilitzar.
6: Mm-hmm. Jo penso que quasi tots.
7: Mm. Hi ha molta coseta.
6: Pràcticament els vídeos, jo crec que els xiquets sí que perfectament ho poden entendre.
7: Inclús segon cicle hi ha material de plàstica, que a lo millor si es treballa...
8: Sí, Esperanza és la que pot parlar
7: si
8: molt.
7: Si és algun projecte...
8: Sí, cada uno tenim les nostres, clar, especialitats.
5: Sí, compartiu amb els oients. Sí, com va ser?
6: No, pues, n'hi ha diferents àrees, que és el que hem volgut que treballen, tot el contingut es pot adaptar tant a matemàtiques com a plàstica, com a música.
8: És multidisciplinar totalment.
6: Mm. Aleshores, sí que m'ha encarregat un poc més de lo que és la part plàstica, com són a lo millor un mural col·lectiu de tota la classe, de la bandera d'Alcoi, que poden fer en material reciclable, inclús poden fer la seua saeta de Sant Jordi i fer concursos de volar-la, perquè es pot volar, que és com una avioneta adaptat. Tenen també un casco romà, aprofitant també l'apartat dels romans. O sigui que hem treballat un poc totes les àrees perquè tots els mestres d'estos cursos puguen també adaptar-ho en aquest projecte.
8: Sí, entonces, per més xicotes, pues a lo millor pilles la saeta i sols poses el vídeo que explica la relació de Sant Jordi en Alcoi. Però per a aquests més majorets la idea ha sigut treballar el que és el context històric, per això tenim el casco romano i un recortable també per vestir a un romano, que coneguen a Diocleciano, l'emperador que va martiritzar ara Sant Jordi, després el que és la figura de Sant Jordi a nivell local, però també a nivell internacional. A més, totes les activitats estan en paper, perquè encara treballem en paper, encara que la gent creu que els mestres ja sols treballem en tablets i ordenadors, no, mm-hmm, treballarem en paper, però també les tenen digitals perquè per ells és atractiu. Aleshores, si tens l'època de romanos, pues després tindràs un test o un joc d'una rana que va avançant cada volta que acertes una pregunta, o sigui, Querían coses així divertidetes. Després van voler també treballar el tema de Sant Jordi i l'art, perquè Sant Jordi és una figura universal i s'hi han treballat, que és patró d'un munt de puestos, no sols d'Alcoi, pues que conegueren almenys algunes de les obres més importants, Rubens, Donatello, i a nivell local, que coneguen els nostres Sant Jordis, els principals que tenim a l'Església, però algun més que tenim per ahí, pues el de la Rosaleda o el del mural de Salesians. I després l'última part, que és la que Yolanda ha estat ahí més involucrada, que és la de la música. La música, sobretot, ahí sí que han tirat més, no?
7: Sí,
8: per el tema local.
7: Parlem un poquiu sí. de la figura de Sant Jordi, dels compositors que, de certa manera, han tingut relació de crear música pues, al voltant de la figura de Sant Jordi, com per exemple parlem de José María Valls, parlem també de la missa Sant Jordi, parlem de l'himne a Sant Jordi i després la forma pràctica, no? Jo bueno, crec que la música s'ha de viure i s'ha d'interpretar i s'ha de sentir, no? Aleshores el que s'ha creat és un material interactiu, per una part en campanes i per la en flauta, per aquell que la utilitza, però també hi ha una altra part que és per a instruments escolars, per a metalòfons, xilòfons. Ahí és el que te parlava, que hi ha un nivell més facilet i uno un poc més difícil, per a que els mestres de música pues, puguen interpretar en els seus alumnes l'himne de Sant Jordi, puguen cantar-lo, i després hi ha una extensió, que això ja, perquè clar, portem tant de temps darrere d'això, pues, cada volta anàvem creant més coses, i ja també m'ha arreglat els papers per a banda escolar, com per exemple hi ha instituts que ja tenen banda en el seu col·legi, com pues, nosaltres, pues, aquell institut o col·legi que tinguem banda, pues, se li pot passar els materials, i pues, és una oportunitat molt bona perquè els xiquets puguen tocar en el col·le també, pues. I jo crec que
8: el més important és que han deixat la feina molt, molt preparada.
7: Jo crec que és un boom de material que crec que
8: material.
7: Tot mestre hauria furgar perquè hi ha molta feina feta i a vosaltres els mestres ens ve molt bé molta feina feta.
8: Estes són mestres i estes volíem que això es porti davant, vull dir que els col·legis d'Alcoi posen en pràctica aquesta unitat, aleshores ho han deixat tota la feina feta. Sols tenen que posar els vídeos, fer-les fotocòpies perquè estan les programacions didàctiques, tota la feina que els mestres tenim darrere, i això que no es coneix tant, que és la del papeleo, està tot preparat perquè sols tinguin que aplicar-la. Sí que aprofitant els micros de Ràdio Alcoi, pues convidar als profes que es van presentar als col·legis la unitat didàctica en l'Associació Sant Jordi, en el Casal, que va ser en juny. Mitjans de juny, de cara a que ja puguem programar-la per enguany, pues convidar-los a que la porten endavant i que saben que en el material que s'ha passat a la regidoria d'educació, als que també es donem les gràcies des d'ací, tenen el nostre mail per qualsevol dubte que tinguin, qualsevol cosa que no funcione, perquè com bé has dit, és tot digital, i ja sabeu que el digital sempre hi ha un enllaç que falla encara que ho hagis provat 6 voltes, però que jo crec que estaria molt xulo, i la nostra il·lusió crec que és eixa, sí. És que una faena que hem estat un any i pico fent faena, o sobretot online, som molt moderns els tres, anar passant-se materials i creant coses, però jo crec que és una faena que la il·lusió és que es porta davant, i sobretot això, que els xiquets i xiquetes d'Alcoi coneguen la figura de Sant Jordi, quina és la relació, i ho dic totes les voltes, no és una unitat didàctica sobre festes de moros i cristians, que apareixen, perquè òbviament tenen que aparèixer. Clar. És una unitat per conèixer a Sant Jordi, i crec que és l'important d'aquest 750 aniversari.
5: Esperanza, ahir anava, en aquesta coordinació que heu tingut els tres, com va ser, i sobretot conforme aneu creant la unitat didàctica, què sentíeu?
6: Pues quan mos va llançar Gavi la idea, pues lo que passa com som nosaltres, ah, que guai, anem a tirar avant, i a mesura que anàvem trobant i anàvem buscant i anàvem veient i anàvem, va començar a fer-se una montona enorme de materials que vam tindre que anar, claro, aplicant. Entonces cada uno de nosaltres, des de per via online, com ha dit Gavi, anàvem enviant-se tot, anàvem connectant-se, anàvem veient, un retocava una cosa, l'altre posava una altra, i així pues, s'ha creat el projecte este tan xulo que hem fet, perquè jo compte per mi, però jo suposo que ells també tenien molta il·lusió i ho hem fet molt a gust els tres.
8: Jo crec que estem molt satisfets, a més del resultat.
7: Sí, sobretot que ens ha costat faena, però jo crec que també la satisfacció personal de fer una faena pensant en el que ens mou, no? Que és pues, l'estima que tenim per el poble d'Alcoi i per el folclore del nostre poble, per Sant Jordi, per les festes, per la música... I jo crec que això és el que ens movia i el producte final jo crec que és realment bo.
5: Mm-hmm. A Ràdio Alcoi tenim molts oients i els docents ho aniran coneixent a través de, tal vegada dels seus col·legis, dels seus centres per la regidoria d'educació, però si algú, professor o professora, ara ens està escoltant i està interessat, com pot obtenir aquest material? Es pot posar en contacte amb vosaltres?
8: Sí, no, val la pena que es posi en contacte amb l'Associació de Sant Jordi o la regidoria d'educació, que tenen els dos l'enllaç per accedir, perquè no és una pàgina lliure, n'hi ha que clavar una contrasenya, però vamos, que en el moment que contacten en l'associació o en l'Ajuntament, es diran el nostre mail i no tenim ningú problema en qui vulgui aquesta unitat, inclús si no és del COI. O sigui, si pot ser l'exemple de Banyeres, per exemple, que també tenen el mateix patró. Si és veritat que n'hi ha una part que no servirà, però la part general de Sant Jordi serviria qualsevol profe o qualsevol persona que tinga curiositat, perquè pot ser d'un altre àmbit, no sé, no fa falta que sigui específicament d'un col·le. Si algú que tingui una acadèmia o algú que estiga fent coses relacionades amb Sant Jordi, no n'hi ha ningú problema. Sí que la tenim tancada doncs per evitar que entre l'alumnat a fusar coses que no deu, perquè clar, la part que accedeixen els profes estan les programacions, estan les proves, no crec que ningú faci exàmens d'això, ja no fem exàmens pràcticament, però sí que es poden avaluar coses i seria una pena que entri un xiquet i faci coses que no deu, que a vegades mos passen, per això ho tenim tancat, sí. Però que qualsevol persona que estigui interessada, permís de l'Associació de Sant Jordi, de fet, si no recorde mal, està ja l'enllaç en la web de l'associació, i allí quan entra sí que el diu, envia un email a esta direcció i el donarem el codi, o sigui que crec que està pública.
5: Esmentàvem que és un projecte per a dur a terme en aquest any del 750 aniversari, no hi ha un moment concret, però tal vegada tinga aquest context, no?, d'incentiu de cara a l'abril o ara al mig any, no?, pense, però a millor...
6: Sí, però és extensible a 3 anys, perquè hi ha activitats que es poden treballar per cursos que venen, però a lo millor és de primer de primària, no? Però...

0: projecció i tal, i jo crec que no s'ho esperaven, eh? Esperaven algo molt més senzill. És veritat que el que t'han dit, que era molt més senzill, eh? O sigui, s'ha anat creixent i creixent i creixent, però molt bé, la veritat és que jo crec que es va aparèixer una idea bona, si no, no mos haguerem dit que sí. Al final l'associació tindrà també que començar a treballar en escoles i compartir un poquet, perquè si no es perdem molt.
1: Uh-huh. Ja per últim, de tot el treball que heu fet, Esperanza, hi ha alguna cosa que t'ha cridat l'atenció, que no coneixies, que t'ha sorprès?
2: Bueno, hi ha moltes coses que no coneixia realment, però que m'ha sorprès possiblement el tema de l'àmbit de Sant Jordi per fora del Coll, que potser jo estava més tancada sí, en el Coll, i quan em visceneava molt més fora, dic, això és el que més possiblement siga que el que més m'hagi cridat l'atenció. Lo de més o menys, i com també anàvem parlant seu, no, ha sigut un descobriment un poc evolutiu, com aquell que diu.
1: I per a tu, Yolanda?
3: Doncs mira, jo Sant Jordi, ja saps que som estem un poc obsessionats en el món de la música, entonces sí. Només ve música, no? Però quan Gavi va fer referència a les representacions pictòriques i escultòriques del Coll en la figura de Sant Jordi, ja és un poc obsessiu. Ja veig Sant Jordi per tots els llocs.
1: Pues, i per a tu, Gavi?
0: En el meu cas és molt global. És a dir, jo coneixia la figura de Sant Jordi, és un tema que m'agrada, que havia ja llegit molt, però clar, si hi ha hagut que profunditzar molt, perquè tampoc volíem, n'hi ha gent que el diu, lo habéis hecho con IA? No, ja el dic jo que no. Sí que hi ha imatges fetes, vídeos creats en IA, perquè la gent ho sàpia, però el treball d'investigació que n'hi ha darrere per mi ha sigut molt important, perquè ha sigut profunditzar molt en el coneixement de qui era Sant Jordi. Jo sabia la història en general, però bueno, tema del martiri, tema de on està enterrat, suposadament, de moltes d'aquestes coses, perquè al final jo coneixia molt la història nostra, no la història del màrtir, i per mi ha sigut important, ha sigut un descobriment xulo, de veritat.
1: I que ja és una realitat això de treball i que heu compartit així amb els oients de Ràdio Alcoi. Gabriel Barrachina, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, sempre.
1: Yolanda Calabuig, moltes gràcies.
3: A tu.
1: I Esperanza Calabuig, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Ells són els autors d'aquesta unitat didàctica. Felicitats pel treball i bon curs 2026-2027.
0: Gràcies.
2: Gràcies.

0: Fa molt poc van conèixer una molt bona notícia i és que el premi de grau professional en la categoria d'interpretació en els instruments, en la modalitat d'instruments de PUA, va ser el guanyador un músic alcoià, un amic d'esta casa, el tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi, i és Joan Aracil. Bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia. Bon dia.
0: Molt bé, enhorabona, primer que tot.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, perquè això, buf, estem parlant ahir d'un reconeixement molt important a nivell de Generalitat Valenciana, de tota la comunitat valenciana, i eixe músic alcoià, i a més no en la seva especialitat, que jo crec que això encara té més mèrit, que no és guitarra. És mandolina.
1: No, claro, claro. Jo vaig acabar la carrera de guitarra fa 20 anys. Això ha sigut un poc la reconversió, no?
0: Curiós, A veure, contamos un poquiu. Parlamos del premi i parlamos també d'aixa, diguem, última etapa que tens en la mandolina, especialment, i també un poquet en la bandúrria, però
1: sí.
0: Bueno, contamos un poc.
1: Això, sí, doncs pues mira, aproximadament fa uns 6 anys se me va ocórrer donar-li investigar en algo, nou, no? I per casualitats de la vida vaig considerar la professora del Conservatori d'Alacant, ¿vale? Perquè instruments de plectre està així en la Comunitat Valenciana des de fa uns quants anys per a poder estudiar en un conservatori. Ara mateix es donen 3 en Alacant, en Cullera i en Meliana. A més, pots fer elemental i professional. En Alacant, segur, elemental i professional. Entonces, se me va presentar l'opció. En aquella època només estava professional. Vale, vaig fer la prova d'accés, vaig entrar a la primer de professional i vaig començar a treballar en ella. I està molt bé. A mi m'ha suposat un molt de benefici, perquè una vegada acabes la carrera, aunque tingues projectes, cada any vas deixant-te detallets.
0: Sí.
1: No? Vas deixant, o eres menys exigent en algunes coses,

0: Y la profesora de ahí de la CAM, Marila Díaz, pues bueno, una persona molt exigent, s'ha adaptat a cada alumne i sabent jo el bagatge o la maduresa ja musical que n'hi ha d'anys
1: Cantants,
0: anteriors,
1: la
0: ¿vale?
1: guitarra.
0: Pues va apretant i va intentant traure el màxim d'una mateixa. Segons també
1: Sí, la
0: la il·lusió, no?
1: il·lusió, el
0: O les
1: mateix,
0: ganes.
1: claro.
0: I tot este camí que han sigut uns 6 anys, però no és com quan estaves estudiant. Quan estàs estudiant un poc, aunque tu disfrutes, hi ha algunes assignatures que són un poc una
1: Es
0: obligació,
1: pesetes,
0: no? I
1: pesetes.
0: poden agradar-te més o menys, però bueno,
1: Hombre,
0: sempre...
1: es pesetes.
0: Ara la manera d'enfocar-les ha sigut diferent, no? Perquè era com una oportunitat. Clar, i ara, jo ara que tinc 46 anys, pues, tenia 40 quan vaig entrar,
1: Començar.
0: pues comença a fer-ho un poc per disfrutar, de dir, mira, no, això la
1: Com un
0: curiositat, l'altra,
1: hobby, un
0: intenta, sí, un
1: poquet,
0: hobby, i a
1: però
0: veure què pot aportar-me a això,
1: pot
0: vale?
1: aconseguir.
0: I ha sigut molt, molt gratificant. I durant tots aquests 6 anys, pues, bueno, ha aprofundit en la mandolina, principalment, és dels instruments de plectre. Clar, tu pots estudiar mandolina, bandurri i llaüt.
1: Vale.
0: Vale, jo vaig començar en la mandolina, vale, l'instrument més menut de tots, em va atraure el seu so, les dimensions, i el camí el profe em va animar a fer alguna incursió en la bandúrria, en el llaüt.
1: Vale.
0: Vaig agarrar la bandúrria i també l'he treballat en menys,
1: intensitat,
0: perfeccionant menys, no,
1: però també
0: que la mandolina, però bueno, que també ha fet coses. I d'una manera o d'una altra ha plegat a sisè de professional. L'últim curs, en una mitjana per damunt de, no sé si el demanaven per damunt de 9 en l'instrument, vale?
1: Sí.
0: I això el donava accés als premis professionals.
1: Poder presentar
0: que té dues etapes. Primer, en Alacant, a nivell fase centre de conservatori, i tu has de presentar un programa de 30 minuts.
1: Vale.
0: Vale? Com a mínim 3 obres mínim de 3 obres.
1: Sí.
0: De 3 èpoques distintes. Jo duia 4 obres,
1: en
0: però
1: total.
0: 3 èpoques,
1: vale.
0: Vale? Algunes una obra de bandurria soles, una de mandolina soles, les altres dos de guitarra i mandolina, o sea, mandolina en acompanyament de guitarra.
1: Sí.
0: I en Alacant em van posar un 10 en la prova,
1: que
0: em vaixin molt bé, i això donava pas a poder competir a nivell autonòmic, vale? Bueno, n'hi ha que dir que per a que puguen donar-te el premi, siga a nivell de conservatori o a nivell autonòmic, havies de traure com a mínim un 9,5.
1: Ostres, imagina't.
0: Vale? O sea, jo per la meva categoria em presentava soles, tant en Alacant com en València, però si no...
1: Arribar
0: si veu que estàs
1: hora,
0: bé però no és suficient, el posen un 9 i diuen, mira, ho has fet molt bé, però no el mereixes el premi.
1: Exacte.
0: I així, d'alguna manera estan premiant l'excel·lència, que tu dugueres un programa competent, que la teva interpretació fora bona, i...
1: Molt
0: i clar, havies de convencer al
1: jurat,
0: al jurat, vale? I bueno, al tindre el premi este, se m'obren les portes també per a competir a nivell nacional.
1: Vale,
0: s'obriria si
1: una segona fase ja,
0: sí,
1: a nivell nacional,
0: que se suposa que és en Madrid a nivell nacional. I bueno, estem ara, és que com venim de l'estiu toca
1: bueno,
0: descansar un poquitiu,
1: poquet, però bé, no ho descartem, no? El
0: i
1: poder
0: això
1: intentar a nivell nacional
0: de moment no descarte,
1: vale,
0: vale?
1: Vale,
0: després
1: vale.
0: Igual també n'hi ha que veure les dates i tot,
1: claro.
0: I bueno, enguany és que han convocat,
1: sí,
0: la Comunitat Valenciana, 3 premis. Uno és este, el d'interpretació.
1: Vale.
0: L'altre és el de rendiment acadèmic, vale, per a tots els alumnes que tenen com per damunt d'un 9,25 de mitjana en els dos últims anys, vale? Estan proposats per a...
1: Entre ells tu?
0: Entre ells jo tinc una mitjana superior.
1: Molt bé.
0: I, bueno, concret de 10.
1: Molt bé.
0: I després està el premi el premi extraordinari,
1: que és la suma dels dos un poc.
0: Sí, les persones que hagin tingut el premi al rendiment acadèmic i l'autonòmic, vale, pues la nota que hagin obtès faran la mitja i només otorgaran 2 premis
1: extraordinaris
0: a nivell de música.
1: Vale.
0: Entonces, bueno, ahí ja no depèn de mi, jo sé el que he fet en les proves i durant el curs, però bueno, ahí estic.
1: El de rendiment acadèmic encara no és oficial, tu la nota la tens, però
0: jo
1: falta
0: sé que jo tinc una mitja de 10 i el Conservatori de Alacant m'ha proposat, perquè es proposa un alumne per cada...
1: Exacte.
0: O sea, la millor mitja per cada 20 alumnes.
1: Això és.
0: I jo estic ahí proposat. Entonces, bueno,
1: esperem a veure, no? Al llarg d'este mes de setembre, no? A veure que ja siga oficial i d'aquesta forma ja optaries a l'extraordinari,
0: sí,
1: entre tots els premiats, o sigui, les millors diguem una suma d'interpretació i rendiment acadèmic.
0: Sí.
1: Exacte. Mm-hmm. Val, perfecte. També és important dir que, bueno, que es van presentar 72 persones, vull dir que també està, tu vas ser un dels 13 guanyadors, que no és fàcil, no?
0: Sí, a veure, ahir es presenten totes les categories.
1: Claro.
0: I els premis en guany es donaven per, per especialitat.
1: Vale.
0: Entonces, la meva especialitat estava jo soles, però perfectament podien no haver-me-lo donat. Exacte, havia, haver exemple, no sé si era en cant i en arpa i altres instruments que n'hi havia una persona i no el van donar. O n'hi havia quatre i tampoc el van donar.
1: Claro, te queda arribar a un nivell.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs això és un poc la notícia inicial, diguem, que era la que volíem començar, perquè eixa bona notícia que ens havia arribat, però ara, per exemple, un poc parlant prèviament, també fa no res vas conèixer un altre... Estàs enratxat.
0: Estic enratxat, sí, va. Sí.
1: A veure com és, perquè és una cosa de més molt curiosa.
0: Sí, a veure, comença tot en el 2025, que em conviden a participar en l'Orquestra Grandío, en un concert que es fa en l'Auditori Nacional, vale, que actuava... Entre altres, com a convidats, estava Estrella Morente i Juan Manuel Cañizares. ¿Vale? Lo gros era el concierto al Andalus de Juan Manuel Cañizares, vale, que l'adaptaven per a orquestra de plectre. Uh-huh. Jo ahí tenia que anar en bandurries, ¿vale? I ahí em vaig trobar en un nivell increïble, la orquestra sonava espectacular i tot molt professional. I bueno, va ser un aprenentatge molt gran. Entonces van fer el concert, van tocar obres de Pedro Chamorro, que és el que dirigís la orquestra.
1: Vale.
0: I algunes d'aquestes obres es van gravar i una d'elles en concret, Luna, ¿vale? Del mateix Pedro Chamorro, la van enviar a uns premis que es fan en Los Ángeles, los Intercontinental Music Awards. I en concret, bueno, està subpremiada.
1: Qué bo, qué
0: bueno, Pedro Chamorro per partida doble, perquè té una obra també seua que l'han premiat.
1: Premia. I a part està Luna, en la que la bandurria que s'escolta en eixa Luna és teua.
0: No, no, una de les bandurries.
1: No, estàs tu, ja sabes. Ai, crec que estàs tu soles. Ah, bueno, pues bueno.
0: No, no, jo soles no. O sea, ahí es en orquesta.
1: No, no, però no creia que hi havia tanta bandurria.
0: Sí, mira, jo podria dir-te que en l'escenari, en una de les cançons, a part que n'hi havia també gent tocant instruments de vent i baix elèctric i bateria i cor, n'hi havia 250 persones damunt de l'escenari.
1: 250?
0: Vale, igual bandurries... primeres i segones n'hi haurien 40 o 50.
1: Sí,
0: entonces, jo era un granet
1: però
0: dos.
1: Bueno, però ahí estava,
0: però ho he pogut viure, no? I amb molta il·lusió, o sea, el mèrit és del conjunt i sobretot de Pedro Chamorro, que va tirar el projecte cap endavant. I
1: es diu l'orquestra Roberto Grandío.
0: Sí.
1: Vale, i és, bueno, per lo que en dius tu, amb un auditori nacional, o sea, que és que
0: sí.
1: És el nou amàs.
0: O sea, jo supercontent d'haver pogut estar ahí, però que jo era dels més insignificants, de més gent que venia de Palma de Mallorca, del País Basc, de Barcelona, de Múrcia, va ser com una congregació de La Manxa i tot, no sé, increïble.
1: I una altra experiència també, després parlarem de més, però això també que m'has explicat m'ha encantat, la de Trevor Jones. A veure, Trevor Jones, perquè jo
0: també, bueno, sí.
1: En quan m'has dit
0: sí, bueno, pues
1: què va passar?
0: Dins del meu rodatge estudiantil, no? Pues bueno, pues participa en alguns festivals, ja siga guitarra i mandolina, no sé, en Espanya o en Itàlia, i casualitat, pues, fa uns dies es van quidrar per al Festival Sonafil d'Ondara, que es fa un festival de cinema, vale? Increïble, jo no el coneixia, però la programació que tenen és brutal, i crec que fa 8 edicions, i en l'edició d'enguany estava com a convidat el compositor Trevor Jones, que és el que ha fet, per exemple, l'últim Moicano.
1: Ostres, passat.
0: Vale. I també té, xulíssima, entre altres, Excalibur.
1: Ostres.
0: L'adaptació instrumental d'Excalibur. Uh-huh. I per a Excalibur necessitaven una xicoteta formació en tiorba, llaüt, guitarra barroca, vale, i mandolina. I entonces em van dir
1: ahí
0: tu... I ahí estava el meu paper. Em van dir que sí. Bueno, oh, fantàstica l'experiència, perquè tampoc... De normal no tenim tantes oportunitats a participar en una orquestra.
1: Claro.
0: Ja sigui jo com a guitarrista o, bueno, sí, com a mandolinista, sí. Pues claro. Alguna n'hi haurà, però...
1: És complicat. I va estar allí, Trevor Jones?
0: Sí, va estar presencialment. Sí. Em va fer una foto en ell, i molt simpàtic el senyor, i molt bé. Van tindre un assaig el dia d'abans amb ell, va donar una sèrie d'indicacions...
1: Bueno.
0: i tot sí, super, sí, sí, super.
1: Després, un altre dels punts també que m'has parlat, que també vas quedar impactat, va ser que, clar, tu sense el poble és Campo de Criptana, que això és la Rocío, no? El Campo de Criptana, però de xavo el festival que tenen, no?
0: Sí, sí.
1: Conta'm, a veure això.
0: Pues, bueno, això ha sigut este estiu, ja que anava molt fort tècnicament, perquè tu quan acabes, ja sigui el professional o el superior, el notes tècnicament molt bé. És el punt que estàs
1: forta,
0: a tope, no? A més, estàs en il·lusió, en moltes ganes, i la meva professora Marila em va dir: escolta, ara que estàs ahí, seria interessant anar a este curs. És un curs que es fa, és tota una setmana,
1: sí,
0: vale? És molt immersiu. Tu per el matí tens classes individuals en quatre professors, jo en Mari Carmen Simón, Rubén García, Marta Escudero i Cristina Díaz, que són gent que, bueno, que ha estat en conservatori com a molt professors, nivell, no? Tècnicament en un nivell molt alt, i bueno, conservatoris superiors i professionals, però que són increïbles. I pel matí classes amb ells,
1: sí,
0: vale?
1: Sí.
0: Pots estar com a actiu o com a oient en algunes d'elles. Per la vespre fent classe de grup, vale? Però un repertori que jo em vaig quedar al·lucinat, perquè també hi havia xavals més adolescents i xavals menuts, i el repertori és com si fos pa superior.
1: Ostres,
0: és treballar durant tota la setmana, però a mi em va costar un munt. I després per la nit fan concerts. I en aquests concerts duen un festival molt gran i projectes molt, molt guais. El primer dia, el dilluns, era l'Orquestra de la Manxa, en Yamandú Costa, que per la gent que no el conega és un fenomen,
1: sí,
0: o sea, un fenomen, un top, no, top 5, sí, 4, 3 de la guitarra, un brasiler que toca molt bé.
1: Sí.
0: I com a convidat, bueno, tenia dins del seu equip a... Ai, ara no me recordo el contrabaixista.
1: No.
0: Era Mario... Bueno, no me recordo. No, pues, i la percussió no, estava Bandolero.
1: No,
0: i com a extra, sí. Sí. va eixir Antonio Serrano a l'harmònica, i un molt desconegut per a mi, que era Jorge Glem, el 4 venezolano, que és un supercrack. Aquesta gent, sí, bueno, tots els dies tenia va participar gent, sí, que estaven nominats als Grammy o que havien guanyat alguno. Jorge Glem crec que va guanyar uno fa uns anys, i a més ell el dimarts va fer el seu concert i nos va fer un taller de música venezolana. Entonces tenies música de plectre, un altre dia de flamenc, un altre dia de jazz, un altre dia de... no sé.
1: Sí, sí,
0: tots els dies n'hi ha concerts, i l'últim dia per a nosaltres. Entonces, jo he citat molt de nivell d'allí, i en la visió molt, molt oberta, m'ha agradat moltíssim.
1: Campo de Criptana.
0: Campo de Criptana, sí, sí.
1: Veus, pedius ahí puestos.
0: Sí, sí, però tenen ben... A més, tenen un equip molt d'unes 10 o 15 persones que van duent-lo i van espentant, i molt bé, eh? Jo us dono l'enhorabona des d'ací.
1: Molt bé, fantàstic. A veure, i ara aprofite que el tinc, a veure, perquè no has parat, no? Sobretot estos dos últims anys l'activitat ha sigut intensa. Fem un xicotiu repàs, aprofite que el tinc ací.
0: Sí.
1: A part del que hem estat ja comentant, que era un poc el més... curiós.
0: Sí, bueno, pues dins de la meva formació, sí, bueno, he col·laborat en diverses orquestres, en la MDM Fest de Montanejos, vale, que participa prou assiduament, i en l'Ensemble Raïces d'Alacant també. També vaig tocar una temporada en alguns concerts de l'Orquestra de Pols i Plectre de Xixona, i en la Paloma de Cosentaina, pues, també vaig tocar alguna vegada. En l'harmònica alcoyana participava, però abans, no aquests dos últims anys, abans, però com a guitarrista, com a mandolinista, encara no ha pogut, uno no pot multiplicar-se, no? I a nivell de guitarra i mandolina, o sigui, jo com a mandolinista, sí que he participat en diversos festivals, en el Panxaverde de Gandia, en el d'ací el José Luis González d'Alcoy, en el Luis Milán d'Ontenien, en Itàlia vam anar al Festival Internacional de l'Adriàtic, vale? Entonces, bueno, que ha tingut ahí una activitat interessant, vale? Però bueno, volia...
1: Sí,
0: i bueno, a part de les coses que faig com a guitarrista.
1: Vale,
0: vale. I sí, bueno, sí que volia comentar que bueno, n'hi ha molta activitat ahí.
1: Sí.
0: I bueno, que lo important també és es pot fer sota, però gràcies a que també en casa en tiren una mà.
1: Ah, ja, dir, molt bé, molt bé. La família.
0: Perquè relativament durant tot l'any hi ha èpoques en molta... Però a veure, jo no estic... no estic, sí. Jo estic casat, tinc un fill, tinc la família, no? I n'hi ha
1: és important tindre eixa,
0: sí. Eixa resposta. Llavors, entonces, la seva ajuda és essencial, no? Yeah. I també per els meus pares, quan no poden combinar-se la meva dona i jo, la meva dona també m'ajuda un muntó, vale? És important, pues perquè de normal sí que n'hi ha ahí com una
1: reconeixement,
0: una agenda que està tot més o menys controlat,
1: però
0: sempre n'hi ha uns mesos, uns picos, claro, que es desborda. Uno, per molt que s'ho planifique, sempre n'hi ha pues, a final de curs en juny, o en març, quan fem el festival, perquè a banda de la família i de l'activitat musical, pues jo la meva feina, jo soc professor d'institut, entonces també estan que ser les avaluacions...
1: És que juntar-ho tot.
0: Sí, entonces,
1: esta semana,
0: sense aquesta ajuda és un poquit més difícil.
1: Esta setmana que vas estar en Campo de Criptana, pues imagina, tota
0: claro.
1: La setmana allí... Aixina, eh? Sí, sí, és veritat que moltes voltes sempre pensem en la persona i no reconeixem tot l'entorn, també lo important que és.
0: Claro.
1: Molt bé, doncs això era un poc l'actualitat que volíem ja quan tornem a organitzar un altre any del festival de José Luis González,
0: sí,
1: que és el que puntualment vens a explicar-nos, doncs ja per supost, així el tindrem. Però bueno, això com era especialment, si no era festival de José Luis González, si era Joan Aracil, per
0: sí,
1: això volia que estigués, i a més en eixa mandolina, eixa instrument també tan fantàstic, que té encara més mèrit, perquè si ja en la guitarra, després de tants anys, tot el que has fet, doncs ara en esta nova etapa en la mandolina. Moltíssimes gràcies, Joan, ha sigut un plaer poder-te escoltar.
2: En Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante, por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com.

0: Es la una, las 12 en Canarias.
1: Rusia responde a la acusación de Pedro Sánchez en la SER. El Kremlin pide pruebas al presidente del gobierno que apuntalen lo que dijo aquí, basándose en un informe de Bruselas, que Rusia, entre otros, está detrás de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
0: Hora 14. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ahí esperamos la respuesta del Ejecutivo a estas declaraciones de Moscú de esta mañana o los detalles del encuentro que mantuvieron ayer Felipe VI y Pedro Sánchez. Si hablaron y en qué tono hablaron de ese viaje a Ceuta que Sánchez anunció aquí en la SER. Antes, sobre el terreno, lo cuenta la SER. 65 niñas que llevan semanas siendo atendidas en Ceuta por asociaciones vecinales están siendo trasladadas ahora mismo a los centros gestionados por el Ejecutivo. Son las primeras del total de 400 personas que se espera trasladar y de esta manera van a pasar a formar parte del sistema de protección de menores. En Ceuta sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, finalmente han sido trasladadas 65 niñas y dos varones por efectivos de la Policía Nacional que han conducido desde esa instalación temporal, desde esa carpa en Sidi Embarek a una nave habilitada por la Ciudad Autónoma más cerca de la frontera. Karima, la coordinadora de esta respuesta, ha definido estos momentos de emoción en los que se han despedido de estas pequeñas que han sido prácticamente sus hijas durante el último mes.
3: Pues sí, la verdad es que muchas emociones, sentimientos encontrados de querer que se vayan y querer que estén bien también, ¿sabes? Que ellas empiecen, les estoy aconsejando porque se comporten y que lo normal, que se cuiden.
2: Se acerca ya a 1.800 las niñas que van a pasar la noche en los sistemas de protección de la Ciudad Autónoma, se baten todos los récords y todavía quedan por trasladar prácticamente 300 niñas más que están en las canchas del Príncipe. También se han vuelto a vivir momentos de cierta tensión a la entrada del embolsamiento, donde los adultos marroquíes siguen haciendo cola. Algunos llevan más de una semana para intentar acceder a ese campamento provisional que gestiona el Ministerio de Inclusión y Migraciones.
1: A partir de las 2, regresamos a Ceuta con Nicolás Castellano. Por lo demás, lo dicho, el titular a esta hora es ese frente diplomático abierto con Israel y también con Rusia. Moscú le ha pedido esta mañana a Pedro Sánchez documentos, pruebas que acrediten lo que dijo ayer en Hoy por Hoy. El presidente del gobierno acusó aquí en la SER tanto a este país como a Israel de estar detrás de la crisis migratoria de Ceuta generando bulos en redes sociales. Y esta mañana la portavoz de Exteriores del Kremlin, ha dicho que en lugar de ir a la embajada de Madrid del gobierno español se va a un micrófono a hacer declaraciones, atentos, declaraciones infantiles.
0: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
1: Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En ese Consejo de Ministros, aparte del plan de rescate económico para Ceuta, se ha aprobado el polémico estatuto marco que rechazan los sindicatos médicos. Estos acaban de pedir la dimisión de la ministra Mónica García y han anunciado nuevas movilizaciones que van a decidir mañana en una reunión. Mariola Lourido, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Los médicos en pie de guerra de nuevo afirman que es un despropósito que el gobierno apruebe el estatuto sin su apoyo y exigen que la ministra dimita, nos lo acaba de decir Víctor Pedrera, el secretario de la Confederación de Sindicatos Médicos.
6: Consideramos agotada la confianza en la ministra Mónica García como interlocutora del colectivo médico y creemos que es el momento de que presente su dimisión. Ya casi un año de movilizaciones, huelgas y propuestas, Mónica García ha optado por mantener una reforma sin el consenso con los médicos en lugar de buscar una salida al conflicto.
5: Y anuncian movilizaciones más duras para el otoño y mañana decidirán si será en forma de huelga indefinida.
1: Hablaremos a partir de las 2 de la tarde de vivienda, de la subida de las gasolinas y de otro dato económico. Cada vez cuesta más vivir en un colegio mayor. La cuota mensual se ha incrementado para este nuevo curso en más de un 3%.
4: Los estudiantes pagan de media más de 1.100 euros al mes, Laura Gutiérrez.
7: Sí, el precio se dispara en algunas comunidades autónomas donde la vivienda es mucho más cara, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Un dormitorio individual con baño y pensión completa cuesta de media en un colegio mayor aquí 1.330 euros. Por contra, en Castilla y León se queda en 877. Son datos del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España que este nuevo curso han ampliado las becas que conceden a sus inquilinos. Alcanzan ya a 1.631 estudiantes. Las solicitudes han vuelto a crecer un 16% más con respecto al curso pasado. A fecha de hoy, a las puertas del inicio de las clases, la ocupación media de los colegios mayores supera el 97%.
1: Y pese a las vacaciones, en agosto se han vendido 68.500 coches.
4: Es un incremento del 12% respecto al mismo mes del año pasado. Los coches eléctricos suponen casi una de cada tres nuevas matriculaciones, Edu Hernández.
8: Sí, todo pese a las vacaciones, dicen las patronales, y gracias también al buen comportamiento de los turismos electrificados, que han aumentado un 27% en agosto y ya suponen casi una de cada tres ventas. Este tipo de motores, de hecho, suben a mayor velocidad que la que tiene el mercado. En lo que va de año, llevamos 818.000 coches nuevos, es un 6,3% más, pero los electrificados han aumentado un 34%.
1: Tic-tac, tic-tac, mercado de fichajes. Sonia Luz Deportes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Casal? Muy buenas. Sí, 11 horas se quedan al mercado de fichajes en España, por lo que vamos a conocer el desenlace de las historias sobre las que llevamos hablando todo el verano, como Julián Álvarez, que hoy ha entrenado con el Atlético de Madrid y parece poco probable que se mueva del club. En cuanto al resto, cerrados hoy el lateral izquierdo Aarón Martín, que llega al Racing, y el delantero Romain del Castillo, fichado por Osasuna. Y cerca de cerrarse, la vuelta de Ceballos al Betis, la venta de Carlos Álvarez del Levante al América de México y los fichajes de los laterales Rubén Sánchez y Revi vivo por Elche. También tenemos ciclismo, porque hoy se reanuda la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, hola.
10: Buenas tardes, acaba de comenzar la décima etapa de la Vuelta a España entre Alcaraz y Elche de la Sierra, íntegramente por la provincia de Albacete, casi 3.000 metros de desnivel, tres puertos de tercera categoría, recorrido muy sinuoso, posiblemente para una fuga de calidad. Hacer una vuelta que está liderando Enric Mas con 1.18 sobre Primo Roglic, 1.39 tercer clasificado el austríaco Félix Gall.
9: Gracias, Borja. Y en tenis hoy debutan Rafa Jodar, Paula Badosa y Jessica Bouzas en el Abierto de Estados Unidos.
1: Liébana, si tuvieras 11 horas para poder fichar a alguien, ¿tú a quién ficharías?
4: Pues mira, no sé quién ficharía. Es verdad que Julián Álvarez, por ejemplo, le vendría muy bien al Real Valladolid. Pero seguro que me compraría algo para combatir el sol. ¿Sabes por qué, Casal?
1: ¿Por qué?
4: Pues mira, parecía que no, pero siguen subiendo las temperaturas. Casi toda España va a estar hoy rozando o superando los 30 grados. Destacan, de hecho, los 37 de máxima en Sevilla, Córdoba y Ciudad Real, aunque en Santander van a alcanzar los 24, así que se va a estar un poquito más fresquito.
1: Bueno, pues nada, agosto en septiembre, 1:06. Regresamos a las 2.
0: Hora 14. El Láser.
11: Cadena SER, Comunidad Valenciana. Radio Alcoy, Cadena SER.
12: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
13: 26 grados centígrados.
14: Passen 7 minuts de la una del migdia i així encetem el nostre segon tram del programa d'aquest 1 de setembre. No res, Paco Agulló va entrevistar a l'actor Xavi Mira. Després estarem així amb Zoco Radiofónico. Els indicarem el número de telèfon al que podran cridar i per acabar l'entrevista amb Lucía Pascual. Gràcies per estar a l'altra part de la ràdio. Seguim en Hoy por Hoy Alcoy.
15: El Centre de Formació de Persones Adultes Orosia Silvestre informa. Matrícula extraordinària del 7 al 10 de setembre. Últimes places. Més informació al nostre web i al nostre canal de Telegram.
16: En els pròxims minuts en el programa Hoy por Hoy Alcoy anem a parlar amb una persona, un amic d'esta casa, un amic personal que sempre dona gust que ens conte tots els seus projectes. Ara mateixa està a Barcelona ara preparant una obra de teatre que ja d'ací no res està a punt de presentar d'eixa primera representació, i volíem que ens explicara tota la seva actualitat i vos parle de Xavi Mira. Xavi, què tal? Com estàs?
17: Molt bé, encantat, saludar-te, Paco, a tu i a tota audiència.
16: Guai, escoltar en Radio Alcoy a Xavi Mira, perquè a veure, és que teníem este estiu i jo dic, ara li toque, però és que l'estreno és ja el dia 3, és que tens ahí ya. A ver, la obra es diu 53 domingos.
17: 53 domingos, sí. Sí, sí. Es la última obra de Sesgai. És un director de cine, bàsicament, però des de fa uns anys que està escrivint teatre i he tingut la sort d'estar en els dos espectacles que ha fet. L'anterior va ser Los vecinos de arriba, que ho vam estrenar fa 7 anys aproximadament, I ara anem a per la segona, 53 domingos, i estic encantat, primer de que torni a confiar en mi i després de coincidir amb uns companys tan, tan especials i tan bons companys. La veritat és que està sent una meravella.
16: Molt bé. Ahir mateix, a dilluns, ja ho fem un primer pas, no? Per així no em puc veure la gent, però l'estreno sí. És el dia 3.
17: El dia 3 en Múrcia, sí.
16: Vale,
17: vam assajar en juliol, el mes de juliol, en Madrid. Uh-huh. Vam estar allà, per això, 4 setmanes muntant la funció. Després va fer 3 setmanetes de vacances en agost, perquè tots tenim algun que altre compromís, a part de descansar una miqueta.
16: També va bé.
17: I ara, a finals d'agost, vam tornar a reprendre els assajos, així en Barcelona, en el Teatre Condal, que és on tornarem després de Múrcia. Uh-huh. I estem fent això. Ara, ahir vam fer un passe en públic, que és la primera volta.
16: Uh-huh.
17: Molt bé. Ja sabem com funciona. I a partir d'ahir anem a Múrcia el 3 i el 4, el 5 estarem en Cartagena.
16: Uh-huh.
17: I el dia 9 de setembre ja estrenem així en Barcelona. Uh-huh. I estarem així 3 setmanetes.
16: Vale,
17: després anem a...
16: Quan el tenim propet?
17: Sí, anem a València, estarem del 8 d'octubre al 18. Del 8 al 18 d'octubre estarem en l'Olímpia de València.
16: D'acord.
17: I en el coll...
16: Ai.
17: En el qual estarem el 30 de gener del 2027. Ara comencem la gira i estem fent gira per tota Espanya. Acabem en Madrid l'abril del 27.
16: D'acord, vale.
17: Molt bé.
16: Molt content. A veure, has apuntat un poquet eixe repartiment, eixe cast que està ahí el Alcoià Xavi Mira, però la veritat és que les altres tres persones també són molt conegudes en l'escenari. Contamos. Sí.
17: Pues bueno, per una part està Candela Serrat, que és una actriu molt experimentada ja. Jo no l'havia vist treballar mai, però és un encant de persona i una actriu meravellosa.
16: Uh-huh.
17: A més, la filla de Joan Manuel Serrat.
16: I et dic que un nom, Serrat, a mi em sona. Sí.
17: Pues
16: és la filla.
17: Necessita, perquè ella té talent,
16: claro.
17: I és com per brillar per ella mateixa. No?
16: Totalment.
17: I després, Julián López, molt conegut per Muchachada Nui, sí. I per les pel·lícules que ha estat fent. Que no havia fet mai teatre, s'estrena amb nosaltres ara fent teatre, i la veritat és que molt bé. Clar, ell el món de la comèdia el controla molt,
16: sí.
17: I a més ha fet molts monòlegs, i el contacte directe amb el públic és algo que ja domina des de fa temps.
16: Claro.
17: Simplement canviar de format, que ha sigut, bueno, pues molt fàcil per a ell, la veritat.
16: Vale.
17: I Pepa Charro, més coneguda com la Terremoto, el Corcón.
16: Terremoto del Corcón, és veritat.
17: Sí, que també no s'estrena en teatre, perquè ella ja ha fet alguna cosa en teatre, però no és el que fa habitualment. Ella fa els seus shows, els seus concerts i tal. I ara pues, s'ha posat a treballar amb nosaltres. En Pepa, jo ja es coneixíem de feia molts anys. No havíem treballat junts, però es coneixíem perquè teníem amics comuns. Ara tenim l'oportunitat de treballar junts i una meravella.
16: Que guai. A veure, perquè què ens diu, què ens conta 53 Domingos?
17: Doncs pues mira, és una reunió que volen fer tres germans,
16: uh-huh.
17: que són Pepa, Julián i jo,
16: sí.
17: Anem a fer la reunió a casa del personatge de Julián,
16: uh-huh.
17: Que es diu Santi, i Santi està casat amb Carol, que és Candela Serrat.
16: Vale.
17: Aleshores, es vol fer una reunió de germans per a decidir qüestions del pare, que està major, que viu sol, que cada volta es val menys per ell mateix, i bueno, tota una sèrie de logística que es necessita amb el seu pare, i han de decidir coses.
16: Uh-huh.
17: I aquesta reunió tarda en produir-se perquè un dia resulta que uno no pot, l'altre dia resulta que uno s'ha oblidat, l'altre dia, saps? I tarda molt en arribar a aquesta reunió. i per fi arriba, no? Mentre va passant tot això i s'espera aquesta reunió, pues es van produint converses de dos en dos. I això després crea una sèrie de conflictes, no? Que és molt divertit. És una comèdia molt divertida, molt divertida. El que passa és que al final pues, li dona una volteta a l'assunt i jo crec que això la fa pues, molt més interessant. És una comèdia que no només els fa divertir-te, sinó que els fa pensar i els fa com, identificar-te una miqueta en tot el que està passant.
18: Bueno, no? Té missatge, a més una situació, el que comentàvem prèviament tu i jo, que és molt habitual ara, no? Eixa persona, eixa pare, eixa mare, majors... Sí, bueno, el que fem, te'n recordes, Xavi, que fem de la mare... origen això
17: pretendent que
18: sí. Pues és un poquet molt bé, pues una cosa, perquè a veure, en comentaves també que és pel·lícula, explica'm un poquet com està evolucionat, perquè Cesc Gai ha fet tot.
17: Sí, Cesc és director de cine, bàsicament, sí. I ell el que ha fet els últims anys és escriure teatre, que també li apetia molt, i a partir de l'obra de teatre després fa la pel·lícula.
18: Vale. Vale?
17: Uh-huh. Aleshores, en Los Vecinos de Arriba ja ho va fer, que per cert ara s'ha estrenat ara als Estats Units un remake de Los Vecinos de Arriba, es diu The Invite, i els protagonistes són Penélope Cruz i Edward Norton.
18: Ostres.
17: I sí, i és la mateixa història que nosaltres contàvem, sí.
18: Vale.
17: Bueno, aquesta dinàmica de fer l'obra de teatre i després fer la pel·lícula l'ha tornat a fer així en 53 domingos. La pel·lícula es pot veure en Netflix, Javier Cámara, Javi Gutiérrez,
18: Carmen Machi, ¿no?
17: Machi, sí, y la atractiva, no me recuerdo quién es.
18: Son pesos pesados. Sí.
17: I ara pues, fa la versió en castellà per fer tota la gira i fer Madrid i ha tornat a confiar en mi per fer un dels personatges. Un personatge molt agraït i molt divertit.
18: Anava a dir-te, què fas tu, amore, contant?
17: Bueno, són els germans, el germà major... sóc un tio que no té ni ofici ni benefici, però que ha tingut un sort de casar-se en una filla d'un empresari que estan forrats, que tenen que té una vida que no li perteneix, que no, a la que no perteneix en absolut. Sí. Però ell, bueno, pues creu que sí, no? I es pren la vida com si la seva riquesa fora produïda per ell, no? I en realitat no. És el xòfer del seu sogre, és el que no pinta res en aquella família. No?
18: I això però, viu ell un poc.
17: Viu en aquesta fantasia.
18: Exacte, en aquest núvol.
17: I bueno, he escrit una novel·la que es diu 53 domingos.
18: Per això el títol de la
17: pel·lícula. I l'escric és diumenges de vesprà i són 53 diumenges les que tarden en escriure-la.
18: Vale.
17: I això també produeix una sèrie de situacions molt divertides. No?
18: D'acord. He mirat ara sí en internet Alexandra Jiménez, veritat, sí, la que formava part Javier Gutiérrez, Javier Cámara, Carmen Machi i Alexandra Jiménez. Primer es va fer el guió en català en Barcelona, després la peli i ara es torna a fer en castellà en lo que esteu ara, bueno, nosaltres aquest projecte tan xulo. Molt bé, pues moltes ganes del 30, bueno, ja recorda'm, del 9 al 18 en València, que
17: del 8 al 18,
18: del 8 al 18
17: València.
18: València, al Teatre Olímpia. Vale. Ahí ja podem aproximar-se i després esperem un poquiu i el 30 arribeu així al Coll.
17: I el 30 de gener la podeu tornar a veure, perquè també és una funció que... Sí, perquè és molt divertit. Molt.
18: En Skate Room ho vaig fer, ho vaig veure en València, però pues, al Coll. Exacte. Sí, sí. Es pot fer. Molt bé. Aprofite, tinc ahí dos minuts, tres. Compte'm, més corretes. Perquè, home, això exigís molt de temps. Suposo que ara estàs molt centrat en això, però bueno, tens alguna cosa guai, un peligro ahí, vista, explica'm.
17: A veure, el guany he fet dos personatges molt xicotets en un parell de pel·lícules que suposo que s'estrenaran. Bueno, una d'elles s'estrena ara en setembre, dia 3, s'estrena en cine, suposo.
18: Dime.
17: I pront hi serà en plataformes i tal, es diu Cronos.
18: Cronos.
17: I parla de la, bueno, l'atemptat que van patir així en Barcelona.
18: Ostres, sí, de les Rambles, sí. Ostres, sí, l'ha vist el trailer. Sí,
17: I res, estic aquí en un paper xicotet, soc un dels comissaris dels Mossos. Uh-huh. I res, ara fem això, després hi ha en l'aire un parell de sèries que encara estan per definir quina de les dues podré fer o igual ninguna de les
18: dues.
17: Bueno,
18: l'agenda,
17: no sé, sí, claro, l'agenda és difícil quadrar a voltes, i a voltes has de dir que no a causes i altres voltes estàs parant, no?
18: Exacte, és
17: el handicap de la nostra feina. Però bueno, estic allí a l'espera a veure què passa. Són dos projectes, un d'ells és molt gordo i l'altre és molt a prop. Uno és en València, en Apunt. I si és, pues, bueno, també estaré de rodatge en octubre, precisament, que estaré ahí en València. I estaré fent les dues coses, en rodatge de matí i la funció de vespre.
18: Però tu pots. Això,
17: sí, ja ho hem fet algunes
18: vegades. Ah, que sí. Vale. El nostre amic... Oh, perdona, acaba, dis-me.
17: No, i l'altra sèrie no puc dir absolutament res, perquè sé coses, però no... sé que és una producció de Movistar, que la cúpula de Movistar ara ha canviat, i que ara està... Junta nova de
18: paraules majors
17: dels projectes que hi ha en marxa. I està ahí una miqueta en stand-by.
18: Això és la força. Però bé, tu ja poquet a poquet que anem xerrant i vas tu explicant-nos. Ahí estem, Beleán. Molt bé, per res, com sempre ha sigut un plaer poder-te escoltar de Barcelona i molta sort. Tenim aquesta estrena, Julián López, Candela Serrat, la terremoto del Corcón, per a mi, i Xavi Mira, i 53 Domingos, que hi ha moltes ganes de quedar-hi primer a València i després al Coll. Bueno, pues res, fort abraç.
17: Moltes gràcies, Paco.
18: Adéu.
17: Que vagi molt bé, adéu.

Són les 13 i 22 minuts i aquesta sintonia de nou ens obre el camí a Zoco Radiofónico, una temporada més en què Ràdio Alcoi els posa a disposició de tots vostès, els oients, aquest espai perquè puguen fer missatges de comprar o de venda. A partir d'aquests moments i fins que tanquem la secció, poden cridar al 96 652 62 76 i participar en directe per a aquests anuncis de compra o de venda. Recorden que han d'indicar les característiques dels materials, objectes o qualsevol altra cosa que vulguem posar a la venda o que estan interessats en adquirir. També si tenen un preu o es preu a convindre. I per últim, important, un número de telèfon de contacte.

Cada dimarts, entre la 1:15 i la 1:30 del migdia, aproximadament, estarem així en antena en aquesta secció que poden participar indicant aquests missatges que són gratuïts. Però si no poden intervenir en directe perquè estan d'altra cosa o no volen, el que siga, no passa res, perquè hi ha dues opcions més de participació. I les dues estan relacionades amb deixar els missatges enregistrats, gravats,

0: Per una part, poden cridar al contestador de ràdio Alcoi al 96 652 62 77. Podem fer-ho les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Sí que recomanem, per tal de nosaltres també poder tindre temps a editar-ho i portar-ho així a antena, és que aquests missatges que han de vindre al seu correu radiofònic es puguin gravar l'últim o viatge de temps màxim fins a les 12 del migdia dels dimarts. O també, altra opció, agafar el telèfon mòbil i gravar una nota de veu amb tota la informació i enviar-ho al número del WhatsApp de Ràdio Alcoi, que és el 655 995 795. Anem a escoltar els missatges que al llarg d'aquests dies i també en agost hem anat rebent.
1: Se vende bicicleta estàtica del any 2000, por lo que no es una bicicleta antigua y tiene 6 niveles de potencia, da una ruedecita y la bicicleta está nueva. El precio serían 20 euros y el teléfono 626-485-230. Gracias. La bicicleta estaría en Muro de Alcoy, por esa zona. Hasta la...
0: Gràcies a l'oient per cridar i participar. Ven la bicicleta estàtica.

0: Anem amb altre missatge que han deixat enregistrat al contestador de Ràdio Alcoi.
1: La lavadora Swan, SVAL, de 6 kilos con 2 años de garantía. Por 100 euros. Número de contacto 66775080801. Vende máquina de coser Singer por 50 euros. De 1980. Con opción a poner motor. 66775080801.
0: Gràcies també a aquesta oient que ven tant una llevadora com una màquina per a cosir Singer.

0: tota la vida han tingut això, pues imagina't el segon entrenador del primer equip que està veient a tots els equips, a tots els jugadors del filial, del juvenil, clar, Fran Alcoi té informació directíssima de les evolucions dels jugadors del filial i dels jugadors del juvenil que puguen, en algun moment donat, donar el salt al primer equip. José Alemany i Grego, en este cas, tenen la informació real quasi al dia. Això no passava. No. Això, en una estructura de l'Alcoiano, jo, almenys en aquests últims 30 anys, jo no ho he conegut. No? Claro. Jo crec que això és molt important.
1: I la idea és fer dos equips per categoria, per categoria de infantil, alevín, juvenil o demás. Más que nada por eso, porque antes era ABCD, FGHI, y claro, muchas veces se acusaban de negocio.
0: Mira, ahí tenim un exemple, clar. Enguany només tenim un cadete, cadete A. Claro que podíem haver fet un cadete B, però a costa de què? De destrossar els equips de lliga local? Pues no, això no és la filosofia Alcoiano. Sí, lo ideal seria que la gent que té més aptituds jugant en l'Alcoiano i tots els altres jugarem en el club del seu core o en el club de la seva vida. Si és que seria l'estructura ideal. Però quan comença l'objectiu de fer negoci per mitjà del futbol, quan comença l'objectiu de fer-nos la punyeta entre nosaltres quan tots estem parlant d'enfortir el futbol local, pues ahí, per desgràcia, com en altres modalitats, pues ahí, ahí saps què passa? Que tots perdem i estem fent que l'Alcoiano no creixca com en teoria a tots ens agradaria que creixera, no? I ahí tenim l'exemple. Enguany tenim dos infantils per edat, de primer any infantil B, de segon any infantil A, tenim dos juvenils, ahí són tres anys de diferència, però bàsicament segon, tercer any, juvenil A, i bàsicament la majoria, primer any en juvenil B, però només tenim un cadete. No tenim cadete B, per què? Perquè no volíem perjudicar excessivament als equips de lliga local. Per tant, no ho sé, és un exemple clar que per on va la filosofia Alcoiano. Evidentment, ens agradaria tindre millors jugadors per categoria, però si no és possible ara, encara, esta temporada, tenim claríssim que ho serà la que ve, o l'altra, segons les edats, perquè és que les coses s'estan fent pues com mai no s'havien fet fins ara, no? I això segur que resultarà bé.
1: Joder, que bien, era el lujo nuestro de tenerte de coordinador del fútbol de base de del Deportivo Alcoiano cuando tu colaboración aquí en Radio Alcoy es desde hace, pues yo todavía no estaba, ya lo hacías con Pedro Seserino. No, lo digo para que no esto parece que sea bueno, pero no, ya lo hacías con Pedro Seserino hace 30 años, 25-30 años, ¿no? Por tanto, tú no eres, no acabas de llegar y sabemos todos perfectamente que aunque estés ahí metido, cuando haya que decir algo que no te guste, sé que lo vas a decir perfectamente y por eso pues la coherencia la vas a seguir teniendo. Del primer equipo te hablo, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Si ya con lo que hizo José Alemany en la temporada pasada, en apenas un mes, consiguió hacer lo que hizo, yo tengo muchísima ilusión.
0: Sí, hice, o sea, sense saber, o sea, no necessites saber massa què passa ahí dins per arribar a aquesta conclusió. És a dir, si entes recordes va fer la plantilla que es va fer i va donar aquests resultats, si tu apostes per la continuïtat i millorar aquesta continuïtat, en futbol 2 i 2 no són 4, però estàs fent les coses perquè les coses funcionen millor, no? Jo sóc optimista justament per això. Renoves al cos tècnic, la experiència de l'any passat t'aporta algo que tu l'any passat encara no tenies, i si vam ser capaços en el bon encert dels fitxatges de la direcció tècnica en cas de José Alemany i sabent com és la categoria enguany, algunes de les coses que no podies fer la temporada passada segur que t'han de servir per a millorar. O sigui que jo sóc optimista en aquest sentit perquè la continuïtat ens donarà bons resultats i sobretot perquè tens una experiència adquirida que sense tindre-la la temporada passada ja vas encertar en fitxatges i en evolució esportiva, pues imagina't per què no ho ha de ser així en esta temporada, no? Són totes les temporades complicades, sabem que este grup és complicat, sabem que en este grup, recordo tenen els Sanedrí setmanals que perdies 3 partits i estaves mirant als llocs de descens i en canvi guanyaves 2 o 3 partits i ja estaves ahí en aspiració d'un playoff que poca gent... A veure, tots teníem la il·lusió, però que poca gent confiava per aquest circuit.